0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó en este primer dia de la mes de setembre, dimarts en dia 1 i en esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 30 graus de màxima i 19 de mínima en el primer dia del mes de setembre, que apareix més nuvolat que els dies precedents i amb algun possible ruixat en les hores centrals del dia. No estarà solellat plenament fins avançada la vesprada. Vent que comença sent del sud, que passarà a ser del sud-est i acabarà bufant de l'oest. L'índex ultravioleta està en nivell 7. Pues és com si s'acabara l'estiu de totes, que aixina no és, però sí el programa vacances d'estiu d'esmara. De fet, demà mateixa ja diuen adeu, posen rumb cap a aquests campaments de refugiats i s'acaba un periple que per a molts xiquets i xiquetes suposa el final ja. Ara després, Joan Badenes es parla d'este cicle. Primer, la valoració de com ha vist com a president d'Esmara este vacances en pau del 2026.
2: Han sigut dos mesos intensos, des del 4 de juliol al 4 de setembre, en el qual destacaríem la recepció oficial per part de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó dels Xiquets Saharauis el 8 de juliol, la concentració en Castelló, en el Pinar, la festa on estan tots els xiquets i xiquetes saharauis de Castelló i València, i a més com a actes també de temps lliure l'entrada a les coves de Sant Josep. Han sigut dos mesos de convivència intensa, entranyable, sense destacar res, ningun problema ni una dificultat. Ha sigut tot molt amable. Com a data curiosa, quan parles en el xiquet sobre quina calor fa, que hem tingut un estiu tòrrid i amb incendis devastadors de la Serra d'Espadà inclosos, doncs per a ells la calor no és cap tipus de problema, perquè allí en els mateixos dies estan per damunt dels 50 graus, o sigui, per tant, per a ells això no suposa cap problema.
0: I de cara a l'edició de l'any que ve, el president d'Esmara ens contava el següent.
2: Enguany tanquem un cicle de 4 anys de xiquets i xiquetes que han vingut en les respectives famílies durant 4 estius. Ja no tornaran aquests xiquets en el programa de vacances. Començarem un nou cicle que fem una crida a les famílies que ens escolten, que si tenen previst o tenen la sensibilitat de viure una experiència d'acolliment, pues per al programa de vacances en Pau 2027 necessitem famílies. Ara de moment, només dels 7 que han vingut enguany, només repetirà una xiqueta, la família que se va incorporar el 2026 en un any, i té per davant encara 3 anys, però per a que altres xiquets puguen vindre, pues necessitem famílies d'acollida, famílies que vulguin viure i l'experiència de tindre un xiquet, una xiqueta saharaui durant els mesos de juliol i agost en casa, convivint a la família, coneixen altres cultures, ells que puguen també viure així i adaptar-se a la cultura nostra.
0: I esta setmana, ja en setembre, encara ens queden activitats d'estiu, de les nits d'històries i historietes. José Enrique Pujol, què ens queda?
3: Ens queda la última visita nocturna que farem al poblat ibèric, que és el divendres, i el dissabte, com a gran traca final, la visita al Carbonaire. Han passat coses molt bones, com és la per fi posada en valor del poblat ibèric que ha estat visitant-se tot l'estiu, o la fita històrica, que és per a mi, després de 30 anys, tindre obert el Museu Arqueològic Municipal. però per desgràcia també serà un estiu que serà recordat per aquesta catàstrofe, perquè no se pot anomenar d'una altra manera. Qualsevol que hagi pegat una volta per allí pot veure catàstrofe que ha sigut el que pràcticament un 30% del terme municipal i gran part del terme municipal paisatgísticament més interessant, que és la part nord, la que colinda o la que forma part de la Serra Espadà, pues, l'hem perduda. L'hem perduda almenys una generació i almenys com la teníem fins ara. I per desgràcia l'incendi, pues, com sabem tots, va començar a la zona del Carbonaire.
1: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
4: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: I més activitats que aniran incorporant-se a l'agenda cultural, social de la Vall d'Uixó. En breu el Festival Internacional de Folklore que organitza Arcuda i també en breu el 20 de setembre l'Associació d'Alzheimer de la Vall presenta ja la 15a edició de la Gala Lírica Benèfica 5è Memorial Felip Miralles. Lluís en Bou.
6: La Gala Lírica ja la número 15 i la 5a edició del Memorial Felip Miralles. Felip, com sabeu, va ser el que va moure este projecte, va ficar la primera pedra en il·lusió i música. Felip ens va ensenyar que la música ajuda i avui el seu llegat segueix viu en cada veu. Serà una vesprada

0: gent del Consorci. Els horaris els dimecres seran per matí i per la vespre, des de les 10 fins a les 2, i després per la vespre, de les 3 fins a les 5, i els diumenges soles en horari de matí, de 10 a 2, està l'ecoparc, com vos dic, allí a l'estació d'autobusos.
1: Y Jorge García, que es el regidor del Ayuntamiento de la Vega, que está, forma parte del consorcio de esta zona, hablaba de la tarjeta verde.
2: I és aquesta targeta que s'expedix en el mateix ecoparc, donant la referència catastral, donant les dades del teu comerç o de la teua vivenda, per a poder beneficiar-te d'un descompte de fins a 47 euros per vivendre en el rebut dels residus que emitix la Diputació de Castelló a través del Consorci de Residus, i en el que en l'any 2025 més de 1.600 comerços i ciutadans de la Vall han sigut beneficiaris, que s'han estalviat vora 40.000 euros en aquests rebuts.
1: Y señalar también que el PSPB de la Diputació ha exigit a Marta Barrachina que reclame al president de la Generalitat recuperar i ampliar en el 2027 el milió d'euros que el Consell ha retallat en guany en ajudes de prevenció d'incendis per als municipis de la província. Així no ho ha dit el portaveu socialista Samuel Falomir. I sàpiguen que Moncofa continuen celebrant-se una nova edició de les jornades gastronòmiques del arròs i la paella. Una cita imprescindible en la que no se pot fallar cada volta que arriba setembre. Farmàcies de Guàrdia, en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall, Maria Teresa, Quintanilla, agricultor d'Aneu.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó en este primer dia de la mesa de setembre, dimarts en dia 1 i en esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 30 graus de màxima i 19 de mínima en el primer dia del mes de setembre, que apareix més nuvolat que els dies precedents i amb algun possible ruixat en les hores centrals del dia. No estarà solellat plenament fins avançada la vesprada. Vent que comença sent del sud, que passarà a ser del sud-est i acabarà bufant de l'oest. L'índex ultravioleta està en nivell 7. Pues és com si s'acabara l'estiu de totes, que així no és, però sí el programa Vacances d'estiu d'Esmara. De fet, demà mateixa ja diuen adeu, posen rum cap a esos campaments de refugiats i s'acaba un periple que per a molts xiquets i xiquetes suposa el final ja. Ara després, Joan Badenes es parla d'este cicle. Primer, la valoració de com ha vist com a president d'Esmara este vacances en pau del 2026.
2: Han sigut dos mesos intensos, des del 4 de juliol al 4 de setembre, en el qual destacaríem la recepció oficial per part de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó dels xiquets saharauis el 8 de juliol, la concentració en Castelló, en el Pinar, la festa on estan tots els xiquets i xiquetes saharauis de Castelló i València, i a més com a actes també de temps lliure l'entrada a les coves de Sant Josep. Han sigut dos mesos de convivència intensa, entranyable, sense destacar res, ningú problema ni una dificultat. Ha sigut tot molt amable. Com a data curiosa, quan parles en el xiquet sobre quina calor fa, que hem tingut un estiu tòrrid i amb incendis devastadors de la Serra d'Espadà inclosos, doncs per a ells la calor no és cap tipus de problema, perquè allí en els mateixos dies estan per damunt dels 50 graus. O sigui, per tant, per a ells això no suposa cap problema.
0: I de cara a l'edició de l'any que ve, el president d'Esmara ens contava el següent.
2: Enguany tanquem un cicle de 4 anys de xiquets i xiquetes que han vingut en les respectives famílies durant 4 estius. Ja no tornaran aquests xiquets en el programa de vacances. Començarem un nou cicle que fem una crida a les famílies que ens escolten, que si tenen previst o tenen la sensibilitat de viure una experiència d'acolliment, pues per al programa de vacances en Pau 2027 necessitem famílies. Ara de moment, només dels 7 que han vingut enguany, només repetirà una xiqueta, la família que se va incorporar el 2026 en guany, i té per davant encara 3 anys, però per a que altres xiquets puguen vindre, doncs necessitem famílies d'acollida, famílies que vulguin viure i l'experiència de tindre un xiquet, una xiqueta saharaui durant els mesos de juliol i agost en casa, convivint amb la família, coneixen altres cultures, ells que puguen també viure així i adaptar-se a la cultura nostra.
0: I esta setmana, ja en setembre, encara ens queden activitats d'estiu, de les nits, històries i historietes. José Enrique Pujol, què ens queda?
3: Ens queda la última visita nocturna que farem al Poblat Ibèric, que és el divendres, i el dissabte, com a gran traca final, la visita al Carbonaire. Han passat coses molt bones, com és la per fi posada en valor del Poblat Ibèric, que ha estat visitant-se tot l'estiu, o la fita històrica, que és per a mi, després de 30 anys, tindre obert el Museu Arqueològic Municipal. però per desgràcia també serà un estiu que serà recordat per aquesta catàstrofe, perquè no se pot anomenar d'una altra manera. Qualsevol que hagi pegat una volta per allí pot veure catàstrofe que ha sigut el que pràcticament un 30% del terme municipal i gran part del terme municipal paisatgísticament més interessant, que és la part nord, la que colinda o la que forma part de la Serra Espadà, pues l'hem perduda. L'hem perduda almenys una generació i almenys com la teníem fins ara. I per desgràcia l'incendi, pues, com saben tots, va començar a la zona del Carbonaire.
1: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: I més activitats que aniran incorporant-se a l'agenda cultural, social de la Vall d'Uixó. En breu el Festival Internacional de Folklore que organitza Arcuda i també en breu el 20 de setembre l'Associació d'Alzheimer de la Vall presenta ja la 15a edició de la Gala Lírica Benèfica 5è Memorial Felip Miralles. Lluís en Bou.
5: La Gala Lírica ja la número 15 i la quinta edició del Memorial Felip Miralles. Felip, com sabeu, va ser el que va moure este projecte, va ficar la primera pedra en il·lusió i música. Felip ens va ensenyar que la música ajuda i avui el seu llegat segueix viu en cada veu. Serà una vesprada de solidaritat dedicada als cuidadors i a les famílies i a totes les persones que sofreixen la enfermetat de l'Alzheimer.
0: I dir que l'Ajuntament de la Vall anunciava en el dia d'ahir que amplia el servei de reciclatge amb la posada en marxa d'un ecoparc mòbil, un servei que funcionarà diumenges i dimecres al terç. Regidor Fernando de Ros.
6: De forma alterna, diumenges i dimecres, en una setmana serà diumenge, en una altra setmana serà dimecres, almenys per és un dia més, on tindrem un ecoparc mòbil que el tindrem depositat, el tindrem ficat en la estació d'autobusos. Per tant, potser el diumenge que toque o el dimecres que toque, podeu anar allà a deixar les vostres deixalles, presentar la targeta verda i tindrem...

0: que emitís la Diputació de Castelló a través del Consorci de Residus i en el que en l'any 2025 més de 1.600 comerços i ciutadans de la Vall han sigut beneficiaris que s'han estalviat vora 40.000 euros en aquests rebuts.
1: I senyalar també que el PSPB de la Diputació ha exigit a Marta Barrachina que reclama el president de la Generalitat recuperar i ampliar en el 2027 el 1 milió d'euros que el Consell ha retallat en guany en ajudes de prevenció d'incendis per als municipis de la província. Així no ho ha dit el portaveu socialista Samuel Falomir. I sàpiguen que Moncofa continuen celebrant-se una nova edició de les jornades gastronòmiques del arròs i la paella. Una cita imprescindible en la que no se pot fallar cada volta que arriba setembre. Farmàcies de Guàrdia en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall, Mare Teresa, Quintanilla, agricultor de Neu.

0: La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, Llui ha gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
1: Yo combino.
2: Ella combina.
1: Todos podemos combinar.
2: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
1: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
2: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
1: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
2: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
1: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
2: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
3: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: Láser, el sonido de la vida.
6: En Láser... Hoy por hoy.
7: Esta canción se llama 1932.
6: Con Aymar Bretos.

0: En el primer día del mes de septiembre del 2026. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en el mes número 9 del año. Entremos en el darrer cuatrimestre de este 2026, que nos ha aportado una miqueta de todo y sobre todo nos ha aportado un estiu de calor i de desglai, d'aquest sofoco, d'aquest susto que encara tenim de d'aquest incendi que començava el 25 de juliol, així en la vall. 1 de setembre, el dia de... Si este recordatori sempre cal fer-lo, el dia 1 del mes que siga, canviar el cotxe de costat, en aquells carrers on no se puga, estar, ja no només perquè el poden denunciar, que per supòs, sinó per evitar aquest zig-zag, no?, que se produeix i que se fa i que dificulta la circulació i fins i tot hasta que van a peu. Per això, recordatori. En un dia on ara de seguida comencem a repassar coses de l'actualitat que està portant la jornada, algunes d'elles ens portaran a parlar, per exemple, de l'inici del curs a tots els nivells, de l'escolar no tardarem, del polític tampoc, demà n'hi ha ple, per cert, tot i que serà el corresponent al mes d'agost, però demà n'hi haurà ple en l'Ajuntament, o en el que fa ara d'Ajuntament, que com saben és el Palau dels Marquesos de Vivell. Serà també una de les qüestions que parlarem demà. També és el dia que direm adeu als xiquets i xiquetes saragüis del programa d'Esmara, Vacances en Pau. Parlarem de tot això, parlarem dels actes que ja han previstos, que van ja omplint l'agenda cultural d'un mes que acabem d'encetar. Parlarem de lo que ve en el cap de setmana, parlarem de la nit d'històries i historietes que també acomiadarem esta setmana, i l'actualitat ens porta a parlar en el dia d'avui de la piscina, però no de la piscina de Sant Josep o del parc aquàtic que s'ha ficat en marxa el passat cap de setmana, sinó l'altra, la coberta, i que després de la parada tècnica torna a arrencar en activitats. És una de les qüestions, no?, que en el dia d'avui també hem conegut i que ara de seguida repassarem en la veu dels protagonistes, de la gent que ho ha contat. En este cas, l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños, i del conseller delegat d'EMC Vall, Javier Ferreres, que tornava a recordar que després de la parada tècnica torna a la normalitat també i sa piscina.
1: Després de la parada tècnica que cada any fem en agost i que aprofitem per fer les millores que són impossibles de fer durant el període on s'està fent activitat des de la piscina. Per tant, enguany, les dues millores que ja vam anunciar que teníem previstes de fer era una inversió de 39.000 euros per a la reinstal·lació, no?, d'un bany de vapor, però esta vegada sí en les condicions que toca, i a més un despatx per als socorristes també en les condicions que requereix per a poder treballar en instal·lació ventilada, en aire condicionat, i on si alguna persona té alguna emergència pot estar atesa dins d'aquest despatx de manera més privada, i per tant, pues, bueno, al final és millor les condicions tant laborals com sobretot les condicions de la instal·lació per a les persones que venen a gaudir d'ella. A més, s'ha fet una altra millora que no se veu des de fora, però és que en el sistema de filtratge de l'aigua s'ha substituït el que és el filtro que abans anava en arena, s'ha buidat aquesta arena, ha sigut una tasca que han de haver cubes per a poder treballar durant, com dic, este mes d'agost han hagut cubes treballant per a poder traure aquesta arena, i s'ha substituït per un material més modern que és el vidre per a poder fer el filtratge de l'aigua, no?, d'aquests filtros que te mantenen l'aigua en les condicions que tenim. S'havia detectat que ja estava havent un retorn d'arena als gots de les piscines, i per tant havíem d'acometre, i ha sigut una obra que s'ha comès pràcticament d'urgència perquè no estava prevista en les inversions inicials i que ha costat 24.000 euros.
0: També parlava d'esta qüestió l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños.
2: Amb una mitjana d'usuaris d'uns 2.000 cada mes, i crec que això avala també, no?, la gestió que fem des de l'empresa municipal. Tal com ha dit el conseller delegat d'EMC Vall, el regidor Javier Ferreres, que és el responsable de la nostra empresa municipal, pues, que ha donat tots els detalls de les inversions que hem anat fent així. Jo, pues, bueno, vull posar en valor tota la tasca feta des de que vam arribar al govern. Ens vam trobar una empresa en un estat econòmic i financer que ens van deixar l'anterior govern molt lamentable i que hem aconseguit reflotar, hem aconseguit inclús una empresa que té capacitat ara mateix de fer inversions i hem passat d'una empresa que estava en una situació molt dolenta a una empresa que ara mateix pues, acaba de fer la major inversió que durant aquesta legislatura farem en recursos propis a la ciutat de la Vall, no? Com és el parc aquàtic d'Aquacoves a Sant Josep. Així que bueno, gràcies a aquest bon funcionament de l'empresa pues, també han canviat algunes dinàmiques dels serveis públics que porten directament des de MCVall, com puga ser, per exemple, esta piscina coberta. I fruit d'això són les inversions que acaba d'anomenar el regidor en els últims anys, que ha aconseguit que cada estiu pues, li donem d'un valor afegit extra a la piscina coberta i que cuidem i protegim una instal·lació esportiva que és tan demandada per la ciutadania, però que a la vegada una instal·lació esportiva pues, que ja té els seus anys i que hem d'assegurar-nos, no?, que el seu manteniment i les seues millores acompassen també pues, a aquesta edat que té esta instal·lació. I sí que avui, pues, bueno, amb l'orgull, no?, de poder haver fet la inversió que ens demanava la ciutadania, que es demanaven els usuaris, que era tornar al bany de vapor així, poder crear un espai de socorrisme per a que els treballadors i els usuaris pues, tingueren una millor prestació dels serveis, que s'acompassa en tot el que ha dit el regidor, però avui ja aprofitant també l'oportunitat de poder dirigir-nos a la ciutadania en les televisions locals, l'oportunitat que ha suposat per a nosaltres i per això ho vam triar així, que ja que gestionem des d'en Seba una piscina, poder gestionar l'altra piscina, la de Sant Josep, no? En contra del que va passar en 2014, el nostre govern va decidir ja en el seu moment que seria una instal·lació que duríem directament nosaltres des de la nostra empresa pública, és a dir, que no la privatitzaríem com va fer l'anterior govern, i que per tant hem fet la inversió de forma directa amb els beneficis de les coves, però a més farem la gestió també de forma directa per a que sigui una autogestió i poder acoplar-nos a les necessitats de la ciutat més enllà del compte de resultats de la pròpia empresa, no? Així que a hores d'ara les notícies dels últims dies són molt positives. Dissabte, diumenge i dilluns ha sigut un sold out, hem venut totes les entrades del parc aquàtic, això demostra les ganes que tenia la ciutadania de conèixer la instal·lació i això avala també la decisió que vam prendre de que encara que estiguem a finals d'agost poder obrir la instal·lació si ja estava acabada i no tindre-la tancada per a l'any que ve, mentre hi havia dies de calors i encara la gent la podia gastar, no? Així que, bueno, amb l'orgull també de que a partir de l'any que ve ja, quan comença la calor, com és una instal·lació que gestionem directament nosaltres, ja siga a final de maig, ja siga a principis de juny, obrirem la instal·lació per a gaudir-la durant tot l'estiu i per a que estiga disponible per a la ciutadania, no? I jo crec que li dona un valor afegit a la ciutat i així ens ho estan traslladant els veïns i veïnes de la Vall, que som l'enveja de la província, que som l'enveja de tots els pobles que ja estan tancant les seues piscines i que per tant pues, tenen en la Vall també els veïns de la comarca un lloc on vindre durant els propers dies. No hi ha data de tancament, que també molta gent ens ho està preguntant. De moment anem a continuar oberts fins que l'horatge ens acompanye i mentre l'horatge ens ho permetisca, la instal·lació va estar oberta i per tant no hi ha una data de tancament, sinó que està oberta per a que la puguem disfrutar i que puguem fer la nostra.
0: Pues era la veu de l'alcaldessa Tania Baños, que al final ha parlat més temps de la nova piscina, la de Sant Josep, que la piscina coberta que donava pues, pràcticament la informació Javier Ferreres, el conseller delegat d'IMSEBAI. Diu Baños que fins on l'horatge o el temps permetisca. Anunciaven calor per aquests primers dies del mes de setembre, però també certa inestabilitat. Ja veuen que com hem tingut el dia avui de núvols i continuem tenint encara ara, tot i que sembla que la vesprada quedarà més solellà, però anem a tindre uns dies així, marejats de certa inestabilitat. Bueno, de totes aquestes qüestions i d'altres que van ficant-se en marxa i que si vostès passen per la parada d'autobusos, per allí, per l'avinguda Agricultor, volant, per això sí, en setmanes alters, se servei de reciclatge, la posada en marxa d'un ecoparc mòbil a la Vall d'Uixó del que ahir parlava, per exemple, el regidor Fernando Terós.
3: De forma alterna, diumenges i dimecres, en una setmana serà diumenge, en una altra setmana serà dimecres, almenys, però és un dia més, on tindrem un ecoparc mòbil que el tindrem depositat i el tindrem ficat en l'estació d'autobusos. Per tant, potser el diumenge que toque o el dimecres que toque podeu anar allí a deixar les vostres deixalles, presentar la targeta verda i tindre eixe descompte en les futures, en els futurs rebuts del FEM del Consorci. Els horaris els dimecres seran per matí i per la vesprada, des de les 10 fins a les 2 i després per la vesprada de les 3 fins a les 5, i els diumenges sols en horari de matí, de 10 a 2, està l'Ecoparc, com vos dic, allí a l'estació d'autobusos, en la plaça de l'estació d'autobusos. És molt visual, veureu en seguida que allí està el camionet, i allí podeu anar a deixar qualsevol tipus de deixalla que siga i el que pugui ser utilitzada per a reciclar. Així que és un nou servei que donem, és un nou servei que és important, perquè així també...

0: Ara de seguida si anem a Moncofa per raure amb l'alcalde de la localitat, amb Vencesalós. Tenim moltíssimes coses que hagués repassar de l'actualitat de Moncofa, però primer, recordarem vostès que no fa massa dies hem tingut així la gent de l'associació Jo Compre a la Vall, que ens presentaven set dècim de loteria que enguany serà el que fiquen en marxa per a Nadal, i que els diners, els beneficis aniran destinats per a la Vall Verda, per tot el tema de ajudar a que poquet a poquet se puga reforestar i contribuir a un treball que serà de temps i amb paciència, i tindrà que fer-se ben fet. Manualment, la de la Vall Verda, anem a recordar quines coses ens contava que cal fer.
1: Nosaltres tenim que seguir un poquet la normativa, diguem, del que ens diu l'Ajuntament, sobretot la regidoria de Medi Ambient. Uh-huh. També tenim que seguir les directrius de la conselleria, que en principi les directrius de la conselleria sabeu que és no xafar excessivament el sol fins que estigui un poquet assentat. És veritat que el temps de reforestació depèn de lo que ha plogut i de lo que s'ha assentat la terra, les fagines que s'han fet i tot el que s'ha treballat en els bancals, pot dependre de 7 mesos, i si podries començar a fer una repoblació simbòlica, no a lo bèstia, a partir del mes de febrer, en els xiquets d'escola, en el dia de l'arbre, però realment les repoblacions tindrien que esperar un any, més o menys, si tot va bé i plou. El que és la neteja, diguem, de lo que és el terme, crec que això depèn de la conselleria, que això envia una comunicació a l'Ajuntament, i són els que se fiquen d'acord i són els que netegen, diguem, el terme. O sigui, nosaltres, els voluntaris, de moment no tenim que fer res. Nosaltres el que tenim que fer és preparar llavors, preparar planters per a l'any que ve, i fer xarles informatives. I sí que és veritat que alguna plantació simbòlica jo sí que vull fer allà pel mes de febrer, si ha plogut bé, a la nostra finca d'Igualit, aprofitant que allí tenim una bassa, que tenim aigua i tal, i fer una demostració de com tenen que ser més o menys la repoblació.
0: Ara el més urgent

0: tria so.
1: Tenim que fer uns planters i nosaltres hem demanat a Sònia de Medi Ambient, Sònia Mariner, que demani al banc de llavors, que demani sobretot glans, que són bellotes, perquè ja sabeu que tenen una vida molt efímera, les bellotes, no són com els pins, que ja sabeu que aguanten 6 anys, no?, en el terreny i poden germinar durant 6 anys, per això n'hi ha tanta pinada per, sí, per la muntanya. Llavors necessitem banc de llavors, també nosaltres anirem a replegar pues, llavors pues, d'arbres autòctons, com és, per exemple, pues, lledoners, garroferes i tal. Però, diguem, el que més ens faltarà pues, serà eines, perquè necessitarem, sobretot, epis, seran guanys, seran pues, alguna carretilla, també pues, alguna aixada, recipients per a regar, en fi. Això és turba, també, sobretot turba i macetes, o sigui, testos per portar els xiquets a les escoles perquè puguin germinar. Tot això és el que ens farà falta. No, no, mà d'obra farà falta segurament, perquè nosaltres, bueno, nosaltres ja tenim l'experiència de l'anterior incendi de 2014, també, a Igualí, que va ser un desastre, el que passa que va arribar només fins a Sumet.
0: Yeah.
1: Pràcticament va ser, diguem, el que és el Sant de la Pedra i un poquet tot el que era el barranc d'Igualí. I nosaltres tenim una experiència de que ahir, que és una bona zona, a més teníem aigua, és, necessitem almenys 5, 6, 7 anys per a poder reforestar bé. Entonces, és una labor ardua i dura.
0: Ese incendi del 25 de juliol, el que donarà que parlar i el que donarà de feina. Fixen-se que fins i tot ara escoltarem a José Enrique Puchol quan li preguntàvem per el que serà, no?, aquest tancament, aquestes activitats, aquestes nits d'històries, d'historietes encara d'aquest estiu del 2026, i qui seguirà aixit, de seguida aixit a col·lació el tema de l'incendi, clar, perquè també una de les, la visita que queda és al barri Carbonell, i allí precisament pues, arrencava, no?, este incendi forestal.
2: Ens queda la última visita nocturna que farem al poblat ibèric, que és el divendres, i el dissabte, com a gran traca final, la visita al Carbonaire. Han passat coses molt bones, com és la per fi posada en valor del poblat ibèric que ha estat visitant-se tot l'estiu, o la fita històrica que és per a mi, el, després de 30 anys, tindré obert el Museu Municipal. Però per desgràcia també serà un estiu que serà recordat per aquesta catàstrofe, perquè no se pot anomenar d'una altra manera. Qualsevol que hagi pegat una volta per allí pot veure catàstrofe que ha sigut el que pràcticament un 30% del terme municipal i gran part del terme municipal paisatgísticament més interessant, que és la part nord, la que colinda o la que forma part de la Serra Espadà, pues, l'hem perduda. L'hem perduda almenys una generació i almenys com la teníem fins ara. I per desgràcia l'incendi, pues, com sabem tots, va començar a la zona del Carbonaire. Sí, no, la de cementeris, com sempre, el que tu dius, un clàssic que a més, i ara ho puc dir perquè com ja passa la inauguració, va servir per a fer una preinauguració del museu, perquè la gent que va participar en la visita va tindre l'ocasió, no, d'entrar en la vespre de la inauguració oficial de l'edifici, entrar en l'edifici per poder veure una de les peces més importants que n'hi ha allí, que és l'enterrament dels blaus, l'enterrament d'unes persones que van morir. Pues mira, una altra notícia trista que hem tingut aquest estiu, i ja com a valencians, és la pèrdua del tresor de Villena, d'este conjunt únic de que se va fabricar en un moment en què així estàvem enterrant aquesta gent en la cova dels blaus, un poquet abans del moment en què un rei de la zona aquella se va fer enterrar en tot aquest conjunt de or i joies i ferro, que era un metal també molt valuós. Pues teníem a aquesta gent enterrant-se en la vall. Tingueren ocasió de visitar i com sempre també un clàssic que acabarem pues al cementeri.
3: Hoy por hoy del estiu. Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: ¿Con o sin azúcar? ¿Con o sin cafeína? ¿Con o sin nómina? Sea como sea, en Grupo Cooperativo Cajamar entras a lo grande, con muchas razones para hacerte cliente online y gestionar tu día a día desde la app. Descubre todo lo que hemos preparado para darte la bienvenida en gcc.es/nuevos clientes. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
0: I ara sí, a les 12:42 tenim moltes coses que repassar amb l'alcalde de Moncofa, amb Vences a los Valls. Es portarà de segur fins a la una mateixa. Anem per parts, perquè d'este mateix matí tenim també la visita del conseller i vicepresident tercer Martínez Mus a Moncofa. Ara de seguida escoltem a Martínez Mus, ara de seguida li preguntem també a Vences a los Valls per temes de l'actualitat, però primer hem estat una estoneta parlant encara, per uns motius o per uns altres, de l'incendi forestal que s'iniciava en la vall el dia 25 de juliol. Crec que tenim per ahí a l'alcalde de Moncofa. Vences a los Valls, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Tot i que, no sé, segurament no has pogut escoltar abans, no?, tot el que parlàvem, no?, de l'incendi i tal, però jo volia preguntar-li a l'alcalde de Moncofa, perquè és un municipi que recordaran setmanes enrere, el municipi de Moncofa, se li ha dedicat un carrer en Alfondeguilla. Per tots aquells dies, jo no vull ara ni que mos fiquem tristos, no?, ni que recordem massa, però què suposa això per a Moncofa, alcalde?
5: La veritat que nosaltres creiem que és un gest molt bonic per part del poble d'Alfondeguilla, pues, al qual pues, vam tindre també pues, l'honor, perquè per nosaltres va ser l'honor també, per la nostra part d'acollir-los en un moment pues, en el qual ells necessitaven. I nosaltres pues, simplement el que vam fer pues, és tractar a tota la gent que teníem a seguir, tant d'Alfondeguilla com de la vall, pues, tractar-los com ens hagués agradat a nosaltres ens tractaren si hagués sigut la conversa. I res, és un reconeixement molt bonic, la veritat, i el qual pues, també els voluntaris, que van ser una peça fonamental, pues, també s'han vist pues, quan transmet pues, molt emocionats per aquest gest del poble de Fondeguilla.
0: Pues t'agrair la resposta. I una altra cosa, perquè l'actualitat mala, i ara de seguida anem en la visita avui del conseller. Alcalde, primer, tema Moncofa. Segunda la concentració esta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el suport a Ceuta.
5: Sí, anem ho han convocat avui mateixa a una concentració demà a les 8 a la plaça de la Constitució, a les portes de l'Ajuntament, pues, recolzament amb la ciutadania i amb la ciutat de Ceuta. Uh-huh. En el seu dia, que és demà el dia de Ceuta.
0: Sí.
5: I pues, mostrar pues, el nostre recolzament moral en la manera tot de lo possible i també pues, el demanar pues, que totes les mesures pues, necessàries per ajudar pues, als veïns de Ceuta i també per a solucionar aquesta situació que pues, lamentem que s'hagi arribat a aquest punt, però que ara que el que necessita és que se prenguin totes les mesures oportunes per evitar que se repetisca i per solucionar-se les dues coses.
0: Molt bé, doncs ara sí que parlem de molta activitat que n'hi ha com sempre en Moncofa, que no pareu ni en setembre, tot el contrari, sembla que arriba a setembre i encara fiquem més la directa, però primer l'actualitat mana. Avui el vicepresident tercer s'ha reunit a Moncofa amb veïns afectats per les delimitacions, tot el tema de costa, i ha donat la benvinguda a Federació Mar Nostra. Martínez Mus ha defensat una resposta conjunta enfront de la regressió litoral. Dia això.
6: El moviment social que es genera alrededor d'una mala aplicació de la llei estatal de costa és una problemàtica que ja és antiga i avui és també un plaer veure que continuen naixent moviments. Este moviment de la mar que ha nascut aquestes 16 associacions, esta federació, és fonamental i no mereix altra cosa que el respaldo de la Generalitat. Per això estem així, a escoltar les seues inquietuds, a escoltar quines són les camins que volen seguir i a sumar-nos a aquesta iniciativa per protegir cases com la que avui m'ho han ensenyat, és una casa de tipologia tradicional, és més paregut a això, a la història de la Comunitat Valenciana, que qualsevol de les altres coses que estem acostumats a veure en nuclis turístics més importants. Això és valor etnològic, això és cultura i és història de la Comunitat Valenciana, i això s'ha de protegir. És el que volem, és el que volen també les associacions, i a més de protegir la nostra costa en les obres de regeneració que estan pendents, que ne són tantes al llarg del nostre litoral, en tota aquesta zona, entre Castelló i Sagunto, són més de 28 obres que estan pendents d'executar. Això fa perdre playa i fa ficar en risc construccions com aquestes. Per tant, avui el que hem fet ha sigut sumar-nos a aquesta plataforma, ficar a la Generalitat a disposició d'aquestes propietaris, que el que volen és el mateix que nosaltres, que és que mantinguem els valors tradicionals de la nostra costa, que protegim el nostre territori, que protegim les nostres platges i que continuem treballant en aquest camí. Per tant, avui som aliats d'aquesta gent que ha començat una nova senda.
0: I de tot això que diu l'alcalde de Moncofa, el senyor Alos Valls?
5: Pues jo me ratificaria en tot el que acaba de dir el conseller. En aquests moments el que és evident és que la Generalitat Valenciana i moltes de les alcaldies o governs de les poblacions veïnes estem al costat dels nostres veïns, de les associacions, en la defensa del nostre litoral. I el nostre litoral està conformat per un costat per les nostres platges, però també per aquests poblats marítims que entenem que són part del bé comú, que són part de la nostra història, que són part del nostre patrimoni i que devem de defensar. I així ho han fet en el nou govern de la Generalitat Valenciana, que ho va prometre pues, en campanya electoral, i van tirar endavant el que és l'actual llei de costes valenciana, la qual estic de sort de ser ponent en les Corts, i que el que planteja és això, és que el litoral nostre, la forma d'entendre el litoral, les casetes, forma part de la nostra cultura i que és un bé que val la pena defendre. Per desgràcia, en contraposició tenim la posició del govern actual, que ja fa més de 2 anys, anem ja camí de 3 anys, que està prorrogant el tràmit d'esmenes, per exemple, en la modificació de la llei estatal que permetria pues, la defensa d'aquestes casetes, com té por de perdre la votació en el Congrés, no porta aquesta modificació de la llei al Congrés. Entonces, pues, és el que diem. Hi ha dues formes d'entendre la defensa de la costa. Una és la del govern actual i la de la majoria dels pobles, que és fent obres de defensa del litoral i protegint les casetes, i l'altra, per desgràcia, la que pareix ser que està de la mà del govern de la nació, que és deixar fer al mar, és retrocedir i destruir. I nosaltres creiem que el Parlament és una equivocació i en vez de destruir el nostre patrimoni el que hem de fer és defendre.
0: I a la nova associació que avui ha vist la llum, alcalde, que li diries?
5: Pues és la Federació de Pobles de Costa de Defensa del Litoral. Tindrem en compte que són tots els compresos entre Sagunt i el port de Sagunt i el port de Castelló. Pues dir que molt d'ànim, que nosaltres estem per recolzar les seves reivindicacions i que, ho he dit abans, que tenen que ser els veïns els que defenguen el que ells creuen que és just i tenen que demanar a les administracions que responguin a les seves reivindicacions, que no se deuen de deixar en les mans de les administracions, sinó que deuen d'impulsar el que ells creuen que és justícia per a que siga pues, una realitat.
0: Pues molt bé, això és l'actualitat més immediata de Moncofa, d'avui mateix, la visita del conseller, i ara, vinga, ara anem a ficar-nos les dents llargues, ja que estareu en vella, com sempre. 18 establiments, alcalde, la desena edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i la paella, fins al dia 13 de setembre.
5: Pues sí, tenim ja en marxa, i no és qualsevol cosa, les dècimes jornades gastronòmiques de l'arròs i la paella, conforme tu has dit, amb un èxit de participació, 18 restaurants del poble i de la mar, en els quals pues, se pot degustar el plat típic valencià, que és pues, l'arròs i la paella, i la veritat pues, molt content d'aquest èxit de participació i molt content de, també pues, d'aquest sector de la restauració i orgullosos. Contents i orgullosos d'aquest sector de la restauració, que és un referent en el nostre poble i obert. També pues, recordem pues, 365 dies a l'any. No és una qüestió de l'estiu, no és una qüestió de setembre, sinó que tenim un sector potentíssim i que se convertís pues, en un dels nostres atractius.
0: I veig que estan a tope també les sales d'exposició, tant la Maria Sorolla com la Pleamar, de fet. Bueno, en la Pleamar hasta el dia 3 de setembre està Inma Escrits, a partir d'ahí del 4 al 10 Dolors Delgado. Bueno, tot això ho podem veure, òbviament, en les xarxes, però ja dic, tant una com l'altra, Maria Sorolla i la Pleamar, a tope això i més actes d'este en setembre continua l'estiu a Moncofa, que és un clàssic que jo ja m'he de pres, com has pogut veure.
5: Sí, pues la veritat és que pues, tinguem en compte això, de tenir encara en el mes de setembre, perdó. Molta gent pues, acaba les vacances, una altra les comença, però pues, nosaltres continuem estant ahí. Però la gent, a millor que encara que estigui vacances, vol vindre pues, a la nostra platja o continuar uns dies més, o per aquesta gent que les comença, pues, per continuar oferint pues, tota aquesta mar d'activitats que fem durant tot l'estiu, per a tots els públics, conforme t'has dit, pues, les exposicions, la jornada que hem parlat, la jornada de l'arròs i la paella, pues, activitats per a qui que és, activitats esportives, pues, per a tot el públic, per a que continuï pues, disfrutant i veient que Moncofa pues, és molt més que els mesos d'estiu. Moncofa s'allarga molt més enllà i, conforme hem dit antes, per exemple, en el sector de la restauració, que inclús durant tot l'hivern, permaneix obert majoritàriament i pot disfrutar la gent de la nostra plana.
0: Sí, sí, no, i cada volta més. A principi de l'estiu me comentaves lo de que és una mar molt familiar i també algo que fins l'altre dia ho tenia guardat per ahí, que quasi és com un compromís, alcalde, quan senyalaves que teniu entre sella i sella que aneu a per la cinquena bandera blava.
5: Anem a ello, ara després de que pues, les falles del Camí Cabres s'hagin per fi dut endavant d'aixes obres de regeneració, pues, volem citar ahir pues, la llindia aconseguint una bandera blava més per als nostres veïns i anem a treballar ja des de ja en ello i esperem que l'estiu que sigui una realitat, efectivament.
0: Vaig per dos temetes que no vull que se me passen. Un d'ells, ara parlarem de lo de les ajudes al col·lectiu d'estudiants en les despeses de transport, però primer, els bonus comercials, perquè hem escoltat estos dies, hem vist que parlàveu del repartiment de 200 targetes bancàries de 50 euros a consumir en el comerç adherit, una proposta en gran, a lo gran, que se diria, però este nou format, alcalde, podries contar-nos en què consistís?
5: El més important que tot i és que estem en el període d'adhesió per part dels establiments que estiguen en Moncofa i que tinguen d'una terminal TPV, o sigui, que tenen que adherir urgentment perquè es queda durant el dia d'avui i el dia de demà amb una instància que està en la pàgina web de l'Ajuntament, en les xarxes socials han ficat les instruccions, i tots aquests comerços que s'adherisquen, conforme tu has dit, pues podran beneficiar-se de l'ús d'aquesta targeta per a 200 veïns de Moncofa, tenen que estar també un any empadronats en el nostre poble, sí. En el qual pues, ells, aportant 20 euros a aquesta targeta, podran fer una despesa de 50. Estem parlant de que seria més d'un 2x1, una persona aportarà 20 euros i l'Ajuntament de Moncofa aportarà 30 euros. És a través d'una targeta en la qual pues, la Caixa la Vall, en la qual li volem mostrar pues, el nostre agraïment per la col·laboració de la seva oficina que tenim en la plaça de Moncofa. Sí. I la veritat és que pues, creiem que anem a... Bueno, creiem, no, estem segurs que anem a mobilitzar quasi 10.000 euros que van a ser gastats en els comerços del poble de Moncofa, i creiem pues, que és una volta a aquest bon comerç que ja veníem fent de fa temps, però creiem que és una millor versió, una versió millorada i amb un major impacte.
0: Per tant, el beneficiari, en este cas, diguem, el ciutadà, ingressarà els 20 euros, els altres 30, diguem, seria l'aportació de l'Ajuntament a cada targeta.
5: A cada targeta, que només pot demanar-la una persona, sí. una sol·licitud per instància, però recordem, en aquest moment, el més important que els comerços que vulguin, els establiments, no són només comerços, poden ser també restaurants,
0: sí, també que s'adherisquen.
5: Que tenen que adherir entre avui i demà.
0: Perfecte. I preguntar-te també per aquests 40.000 euros, no?, que assenyalàveu que era per ajudar el col·lectiu d'estudiants en les despeses de transport.
5: Sí, és una ajuda al transport escolar a tots aquells que no siguin beneficiaris ja d'una ajuda d'un altre nivell, pot ser la Generalitat Valenciana, que fica el transport gratuït per a estudiants en nules, ¿vale?, en el qual, pues, depenent de si estan estudiant en la comarca, la nostra comarca, la nostra província o més enllà, pues, podem tindre una ajuda, crec recordar, que va des dels 150 fins als quasi 300 euros a fons perdut, simplement presentant la matrícula i també pues, que sol·licitar-ho així en l'Ajuntament i, bueno, és un recolzament pues, als nostres estudiants i també pues, per intentar salvar pues, aquesta dificultat que tenim a vegades tots per el transport, al tindre, pues, tenim el tren molt lluny de la nostra població i tratem pues, de col·laborar pues, amb els nostres veïns i totes les famílies que tinguin alguna persona estudiant, que pot ser els estudis obligatoris, pot ser la universitat o pot ser també pues, en estudis de música.
7: Molt bé. I l'última, està a títol personal. Bueno, a títol personal, matise, vull dir com a alcalde de Moncofa, en el sentit de que estem a 1 de setembre, que anem a arrencar un nou curs polític, però este és molt especial perquè enfoquem el final de la legislatura. Què espera d'estos 8-9 mesos que resten fins eleccions, vences a los baix com a alcalde?
5: Pues jo la veritat és que hemos tenido 8-9 mesos de molta feina. Molta feina perquè, recordem, pues, tenim l'institut en marxa, tenim l'ambulatori que ja s'han acabat pràcticament les obres d'ampliació, però anem a començar les obres d'aquesta primera planta que no vam aconseguir que se fera de nou. Estem a punt de començar les obres del trinquet, però la veritat és que anem a tindre un final de legislatura molt mogut, un pla d'asfaltat també molt ambiciós, també s'ha ambiciós dels últims 10 anys, i bueno, pues, anar treballant i continuar treballant fins l'últim dia i fins que el poble decidisca, al final al final cap.
7: Gràcies a los valls, alcalde de Moncofa, moltes gràcies per compartir este primer dia del mes de setembre, que vaja bé, ja estarem en contacte, mil gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
7: Les 12:59 minuts, a punt d'arribar ja al butlletí de notícies de la ONU, després seguim en més coses. Arriba frenètic este primer dia del mes de setembre i canviant també en quant a l'horatge. No sap si eixir el sol, si nuvolar-se, si arrencar a ploure, si fer calor, si no fer-la. Està una miqueta marejat, i acabarà també marejant-nos. Parlarem dels xiquets i xiquetes sarauís, que també li diuen adeu a l'estiu i a la seva estança així entre nosaltres, mesos de juliol i agost, i després també compartirem uns minuts de ràdio amb Jorge García. Sí, en la cera.

0: Continuem en este segon bloc de Hoy por Hoy, Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, en el primer dia del mes de setembre, en este dimarts, dia 1, on a la continuació anem a tractar a tres qüestions de l'actualitat. Però com saben, ja en el primer bloc hem abordat, entre altres coses, aquesta visita este matí a Moncofa del vicepresident tercer, Vicent Martínez Mus, que ha estat en Moncofa, on s'ha reunit, entre altres, amb els integrants, els components d'aquesta nova associació nascuda que es diu Federació Mar Nostra. Dia Martínez Mus que el que es tracta és de buscar una resposta conjunta enfront de la regressió litoral i reclama seguretat jurídica per als afectats per les delimitacions.
1: El moviment social que es genera alrededor de una mala aplicació de la llei estatal de costes és una problemàtica que ja és antiga i avui és també un plaer veure que continuen naixent moviments. Este moviment de la mar que ha nascut aquestes 16 associacions, esta federació, és fonamental i no mereix altra cosa que el respaldo de la Generalitat. Per això estem ací, a escoltar les seues inquietuds, a escoltar quines són els camins que volen seguir i a sumar-nos a aquesta iniciativa per protegir cases com la que avui m'ho han ensenyat. És una casa de tipologia tradicional, és més paregut a això, a la història de la Comunitat Valenciana, que qualsevol de les altres coses que estem acostumats a veure en nuclis turístics més importants. Això és valor etnològic, això és cultura i és història de la Comunitat Valenciana i això s'ha de protegir. És el que volem, és el que volen també les associacions i a més de protegir la nostra costa en les obres de regeneració que estan pendents, que ne són tantes al llarg del nostre litoral, en tota aquesta zona, entre Castelló i Sagunto, són més de 28 obres que estan pendents d'executar. Això fa perdre playa i fa ficar en risc construccions com aquestes. Per tant, avui el que hem fet ha sigut sumar-nos a aquesta plataforma, ficar a la Generalitat a disposició d'aquests propietaris, que el que volen és el mateix que nosaltres, que és que mantinguem els valors tradicionals de la nostra costa, que protegim el nostre territori, que protegim les nostres platges i que continuem treballant en aquest camí. Per tant, avui som aliats d'esta gent que ha començat una nova senda.
0: Per això és el que dia Vicent Martínez Mus este matí fa una estona en Moncofa. Sàpiguen que demà n'hi haurà ple ordinari en l'Ajuntament de la Vall, en concret el corresponent al mes d'agost. Ja des de fa alguns anys és tradició, no només en la Vall, sinó en molts més municipis, que en agost no se faça ple i que se faça en els primers dies d'aquest mes de setembre. Per tant, en aquest mes ne tindrem dos, el que tindrà lloc demà i, òbviament, el que tindrà lloc l'últim dia de mes, que demà serà dimecres, el dia 30 de setembre. Al marge d'això també tenim esta setmana pues la fase final ja del periple de les nits d'històries i historietes, visita a la fàbrica de la llum, visita el barri Carbonaire. José Enrique Pujol, que ens queda?
2: Ens queda la última visita nocturna que farem al poblat ibèric, que és el divendres, i el dissabte, com a gran traca final, la visita al Carbonaire. Han passat coses molt bones, com és la per fi posada en valor del poblat ibèric que ha estat visitant-se tot l'estiu, o la fita històrica que és per a mi, després de 30 anys, tindré obert el Museu Arqueològic Municipal. Però, per desgràcia, també serà un estiu que serà recordat per aquesta catàstrofe, perquè no se pot anomenar d'una altra manera. Qualsevol que hagi pegat una volta per allí pot veure catàstrofe que ha sigut el que pràcticament un 30% del terme municipal i gran part del terme municipal paisatgísticament més interessant, que és la part nord, la que colinda o la que forma part de la Serra Espadà, pues l'hem perduda.
0: Una història que començava en el barri Carbonaire, precisament el barri que se visitarà este cap de setmana, i diu José Enrique que va a parlar molt del barri, coses molt interessants. Arribarà un poquet més avant, el dia 20, ja la 15a edició de la Gala Lírica Benèfica 5è Memorial Felip Miralles, que organitza l'Associació d'Alzheimer de la Vall, Lluís Ambou.
3: La Gala Lírica ja la número 15 i la 5a edició del Memorial Felip Miralles. Felip, com sabeu, va ser el que va moure este projecte, va ficar la primera pedra en il·lusió i música. Felip mos va ensenyar que la música ajuda. I avui El seu llegat segueix viu en cada veu. Serà una vesprada de solidaritat.
0: I el proper dilluns, dia 7 de setembre, per això en Nules, pues torna, després de l'estiu, i se cicle de conferències, de xerrades, agora Nules. En este cas, se reprèn amb la visita de Manuel Valls, el que fora primer ministre de França. El títol, Guerras, Inmigración y Democracia, ¿Qué Europa queremos? Manuel Valls, ex primer ministre de França, estarà proper dilluns, dia 7 de setembre, a les 7 de la vesprada, al Teatro Alcázar. I ara anem a parlar amb la gent d'Esmara, perquè també els xiquets i xiquetes saragüís diuen adeu a l'estiu, diuen adeu al programa Vacances en Pau, se'n tornen demà, i també encetarem temporada radiofònica, en este cas, mira, la d'estiu la vam encetar en ell, pues ara la ordinària, la 26-27, amb Jorge García, que ens visita, i amb ell tenim diverses qüestions de l'actualitat en què repassar. Arrenquem, fiquem en marxa, ja sabem, a les 2:17, repassarem l'actualitat en l'hora 14.
4: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Pues ya en setembre, i d'una de les coses que ja hem de tirar la vista enrere, tot i que encara no se n'han anat, tornaran demà, se n'aniran demà, és de Vacances en Pau, que ja saben que mesos enrere parlàvem així amb Joan Badenes, Billy Flor, recordàvem un poc pues, com anava a ser, com anava a ser la previsió que tenien, no?, de l'estiu del 2026, i tot arriba a la seva fi. De fet, la setmana passada, en les acaballes de la setmana passada, se va fer ja el sopar d'acomiadament. Suposa que en sentiments un poc confrontall, no? L'alegria de que t'ha anat bé i un poc la tristorissa de dir s'acaba. Joan Badenes, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Vicent.
0: Com ha estat este Vacances en Pau 26?
6: Bé, ha sigut un programa, ja la 30, repetim sempre 32 edicions,
0: és un número redó,
6: ha sigut un any bé, perfecte, sense cap tipus de dificultat, no n'hi ha que destacar res, totes les revisions sanitàries de les xiquetes i xiquets ha sigut tot a demanar de boca, perfecte, i com tu molt bé has dit, tot arriba al seu final després de dos mesos intensíssims, sobretot a les famílies que han estat en l'acollida. Sempre és difícil, els comiats i les despedides sempre són tristes, no? Sí. Els xiquets i xiquetes estan excitats perquè, bueno, amplin la motxilla de regals, emporten 20 quilos, que és el que permet l'avió de passatgers, pues, portar coses, i estan en aquesta fase d'excitació, tristos i contents al mateix temps perquè van estar allí amb la seva família. I les famílies d'acollida, com Noelia, pues, sempre és trist, no?, saber que s'ha acabat una experiència bonica, afectiva, i esperar l'any que ve.
0: Com tu dius, s'emportaran aquesta motxilla o aquesta maleta plena, fins 20 quilos, però també se n'emportaran una altra plena de vivències.
6: Efectivament. Mira, les vivències, estàvem parlant, què és el que li preguntaven, què és el que ens ha agradat? Pues, bueno, han descobert ara fa poc els tobogans i
0: el
6: parc, i ja és una subària en dos dies que no he sigut allí. Les piscines, l'aigua, Ja t'ho ho diré a ella, però sí. Inclús coneix les penyes i li agraden els bous.
0: Perquè esta xocoteta convidada que tenim ací, esta sí que és de les que pot continuar en el programa.
6: Sí, ella pot continuar, no? Sempre que les famílies decidisca així,
0: claro.
6: I la família d'ella també.
0: Com te diuen? Hola, què tal? Bon dia.
7: Bien.
0: Com te diuen?
7: Què?
0: Que com te diuen? ¿Cómo te llaman? Ah, en castellano, sí. ¿Cómo te llaman?
7: Me llamo Metuja.
6: Metuja.
0: Metuja. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado este verano, Metuja?
7: Bien, me gustan los toros. Fui a la playa, a la piscina.
0: ¿Sí? ¿Fuiste más a la playa o a la piscina?
7: A la piscina.
0: ¿Sí? ¿Te gusta más la piscina que la playa?
7: Sí.
0: ¿Sí? ¿Por qué?
7: Porque, no sé, me gusta más.
0: Porque es más tranquilo, no hay olas, ¿no? Y se acaba.
7: Se acaba.
0: ¿Te llevas muchos recuerdos, Metuja, o qué?
7: Sí.
0: ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado conocer? Por cierto, ¿has hecho muchos amigos y amigas?
7: Sí, tengo amigos y amigas. Tengo de las peñas, pues del colegio también.
0: Sí, tienes de las peñas y del colegio. ¿Has ido también mucho por las peñas?
7: Sí.
0: Solo te falta ser de peña o te has llegado a poner una blusa.
6: Era de la peña Las Pardeñas,
0: ¿sí?
6: La madre de Noelia.
0: De la peña Las Pardeñas, sí. O sea, de las de Solera, de las de toda la vida. Y te las pasaba en grande.
7: Sí, me gustan las toras y todo.
0: ¿Repetirás o qué?
7: Sí.
0: ¿Sí? ¿Y vas a mantener el contacto con los amigos y amigas que has hecho?
7: Sí.
0: Estaréis en contacto, ¿verdad? Y deseando. ¿Con ganas también de volver allí o qué?
7: Mitad, más o menos.
0: ¿Sí?
7: Más o menos.
0: Joan, tú que bueno, es ayudar a interpretar y ser expresión.
6: Sí, bueno, bueno, se creen vincles molt, molt intensos, molt emocionals, que jo, bueno, t'ho dic per experiència també, però sí, com que estàvem parlant ara, esperen entrar,
0: sí.
6: Noelia i la seva parella ja estan dient de baixar a visitar-los allí als campaments de refugiats i conèixer a la seva família.
0: Ja.
6: Quan entres ahir a l'acolliment, les vivències són intenses, les emocions són intenses, i les ganes de saber més com viuen, conèixer la seva família, ahir s'ha creat tot una trama d'afectes i relacions que deixen ja una marca per a sempre.
0: Com va estar ese sopar del divendres, Joan?
6: Bé, molt bé, van estar allà a Sant Josep, van acudir les famílies, els xiquets, s'ha convertit ja també en un moment de convivència. Sabem que, bueno, saps que al llarg d'aquests dos mesos procurem des d'Esmara, l'associació, organitzar activitats perquè se troben les famílies, perquè se troben els xiquets. Recordem la recepció del 7 del 8 de juliol de l'Ajuntament. Després la festa en acudissen tots els xiquets saharauis de València i Castelló, que l'enguany han fet en el Pinar,
0: sí.
6: De Castelló. Després van fer una visita als bombers de Nules, van entrar a les coves. Bé, són experiències que tenen...
0: Deixa'm, Joan, que averigüe, que averigüe per ese tema. Metuja, les coves, las cuevas, ¿te gustaron cuando entraste en la visita a las grutas?
7: Sí, me gustaron.
0: ¿Sí? ¿Qué es lo primero que recuerdo decir? Madre mía, y esto es muy grande, ¿a dónde me llevará? ¿O qué? ¿El agua? ¿Qué recuerdas?
7: Pues recuerdo con el agua hasta... Muy bien, me gustaron.
0: Fuiste con el paseo, hiciste el paseo en la barca, ¿no?
7: Sí.
0: ¿Fuiste en la barca? Sí. ¿No te daba miedo estar por allí con... de Noelia, digo que no. No le dio nada, no le dio nada por... Y luego la visita a los bomberos también, ¿no?
7: Sí.
0: ¿Nos explicaron ellos qué hacen, cómo trabajan?
7: Sí, también subimos a camión.
0: Ah, sí, subiste a camión.
7: Vuelta.
0: Anda.
7: Está chulo.
0: Qué bien, está chulo, ¿eh? Digo,
6: en Guayán tengo como experiencia vital negativa el incendi, sí, ¿eh? Sí. Que digo, llevo a vivir enviant imatges a la seva família per explicar-los lo que era un incendi.
0: La visita als bombers va ser abans o després?
6: Abans, després de l'incendi.
0: Ah, va ser després, sí, de l'incendi.
6: Sí, sí.
0: Bueno, el incendio sería un momento malo, ¿verdad? Sí. Eso sí que lo recuerdas, sí, así con sí, un susto de decir, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Joan, te preguntaba yo, tú me contestabas y me dices que sí, que me trujas una de las que va a tener la oportunidad de tornar. Recordemos un poco, si vols, coses que ja m'he comentat en la darrera visita, com has vingut tu en Pili. Dos persones que sí que podrien repetir. Com està la cosa?
6: Bueno, el programa de Vacances en Pau és un programa d'acolliment temporal dels mesos de juliol i agost. Si la convivència és bona entre la xiqueta o xiquet i la família, i ells estan disposats, repetint durant 4 anys, que és la, diguem, l'edat entre 9 i 13 anys. Ja diguem que és quan entren en adolescència ja deixen de vindre i tenen en compte que allà hi ha molts xiquets i xiquetes esperant a que alguna família d'ací els pugui acollir, i per tant aquesta relació oficial és en aquestes edats. Després ja les famílies, si volen continuar la relació, ja poden baixar a visitar-los, conforme fa moltíssima gent, moltes més famílies, se manté un tipus de vincle, encara que ja no vinguen, no? Però és, repetir la pregunta que tu me dius, 4 anys, i bé, durant aquests 4 anys, dic, juliol i agost venen, quan acaba els 4 anys deixen de vindre. Si la família vol repetir en altres xiquets, pot fer-ho, i si n'hi ha altres famílies que s'incorporen, que fem una crida des d'ací, si em permets,
0: sí, clar,
6: de fer una crida a totes les famílies, persones individuals, no es pensi que sigui una família estàndard, no? Puguen assumir aquest rol d'acolliment, pues estaríem demanant aquest tipus de persones dispostes a que el programa de Vacances en Pau d'acolliment de xiquets saharauis puga continuar.
0: El que jo volia preguntar-te, si n'hi ha alguna data tope o quan és millor fer aquestes gestions o mostrar aquesta voluntat,
6: sí,
0: no?
6: Home, tenint en compte que la documentació és molt complexa, tot, o sigui, la burocràcia, visats, perquè hi entra també Algèria, en fi, ells estan en territori d'Algèria i refugiats,
0: sí,
6: el tramitar ells també la pròpia autorització de les famílies, pues, allà a partir de gener, febrer, ja tinc que tindre clar quines famílies estaran dispostes a l'acolliment per a l'estiu 2027.
0: Jo no sé si Noel ja vol parlar o no, però qualsevol cosa, si vol dir alguna cosa, ho pot fer perfectament. Noel ja és la que òbviament, pues, que suposa que un estiu molt en positiu.
6: Sí, no? Bueno, jo puc, el que ens han parlat, ha sigut una experiència d'ella molt, molt bonica. L'any passat ells passen l'estiu en Moncofa, i entre la que està així també present, la iaia, la mare de Noelia, una vivència entre la vall, Moncofa, sí, molt intensa, molt, molt familiar també.
0: Betuja, me tienes que ayudar a despedir la entrevista, ¿vale? Y para eso necesito que nos cuentes, nos hagas un resumen de cómo ha sido tu verano 2026 aquí. Tus visitas a la playa, a la piscina, se agua, en el mar, el agua salada, y en la piscina, pues así, pues yo, pues un poco más cómodo, ¿no?
7: Sí.
0: ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Te ha pasado rápido todo esto?
7: Sí, muy rápido.
0: Muy rápido. De eso no tienes ninguna duda, ¿verdad?
6: Nos olvidaban también que ya ha participado en la escuela de estiu. Sí, que es ven.
0: ¿Ah, sí?
6: Sí, sí.
0: La
6: escuela de la Vall, sí. Tienen una beca, ¿no?, por parte de l'Ajuntamento. Y los chiquetes y chiquetes saharauis van a la escuela de estiu. O sea que están un mes escolarizados en la escuela de estiu y tienen ahí muchas relaciones.
0: Ahí habrás estado con mucha gente, ¿no?
7: En la
0: escuela de estudio. Y habéis hecho un montón de actividades también, ¿no? ¿Salías? ¿Habéis salido por ahí también? ¿Habéis hecho alguna visita? ¿Algún?
7: Fuimos a la piscina.
0: Ajá.
7: Pues hacemos juegos libres.
0: Juegos libres, vale. ¿Y con ganitas de volver, a que sí?
7: Más o menos.
0: ¿Qué le dices? Va, ella no mira ahora, ni nos escucha. ¿Qué le dices a Noelia?
7: ¿Qué le digo?
0: ¿Qué le dices?
7: ¿Cómo?
0: ¿Cómo lo has pasado con ella?
6: ¿Qué le dirías a Noelia?
7: Ah, me ha pasado muy bien con ella. Gustaron. Me gusta volver otra vez aquí.
0: Y que te acordarás mucho de ella, ¿que sí?
7: Sí, sí.
0: Mucho, Pues estas son, tanto estas palabras como estos silencios, lo que pasa que, claro, en el radio el silencio no se puede por,
6: incompatibles.
0: Claro, pero eso tienen que transmitir, pero en definitiva, esas respuestas cargadas de sentimiento y de emoción, de excitación también, con ve de Joan, mer esos silencios que no se veuen, pero sí que les han visto, pero todo eso es por lo que paga la pena el vacances en pau, ¿no, Joan?
6: Sí, bueno, son relaciones afectivas a partir de... Ya son sentimientos también de convivencia. Uh-huh. Y, por tanto, son experiencias que... N'hi ha que dir-ho també, si l'experiència ha de ser bona, perquè si n'hi ha dificultats, doncs, si alguna família ha tingut algun tipus de dificultat, dirà, pues, no ha sigut tant, però són els menys, no? Els menys. La majoria de les famílies, la convivència és intensa, no? De veure que venen sense conèixer això, descobrir-te el que n'hi ha així, descobrir, ja has vist que Metuja... s'ha soltat en castellà fàcilment.
0: Sí.
6: I pues, tot això és crea, no?, lligams i unes experiències que ella ho tindrà tota la vida i les famílies també.
0: Vamos a hacer una cosa, Metuja. Te vamos a desear buen viaje. Y si el verano que viene estás por aquí, ¿vale?, vas a venir un día aquí a hacer una mañana de radio también.
7: ¿Una qué?
0: Una mañana de radio.
6: Hablar de la radio.
0: Hablaremos, pondremos música,
7: Vale.
0: Contaremos cosas que se pueden hacer en la playa, en la piscina. ¿Te parece?
7: Sí, me parece bien.
0: Muchísimas gracias por haber venido y que te lo pases muy bien.
7: Gracias. Vale.
0: Joan, l'última paraula ha de ser teva.
6: Sí, bueno, comencem parlant del programa de Vacances en Pau, no hem parlat d'altres coses que expliquen el per què estan refugiats i tot això, que sempre cal recordar-ho. Bé, centrats en el programa de Vacances en Pau, des de la Vall demanem, fem una crida a les famílies que vulguin viure aquesta experiència, que se posen en contacte amb nosaltres, que se posen en contacte amb el centre social, que també es donaran els contactes nostres, i a partir d'ahí pues, s'inicia tot una experiència, jo crec que, te repetir, és única, no?, que val la pena viure, sempre que tingues també el sentit de la solidaritat assumit, no?
0: Pues el dimecres, además dimecres se tienen que tornar, pero es un punto y seguit.
6: Sí, sí. Se van al autobús, van a l'aeroport d'Alacant, d'Alacant ja directe a Tinduf.
0: Sí, sempre el nexe és Alacant, no?
6: Sí,
0: cas,
6: sí.
0: Sempre
6: sí,
0: l'aeroport d'Alacant.
6: Sí, sí. A part dels vols regulars que poden haver entre Alacant i Alger o ara, l'enllaç perquè els avions arriben a Alger o a Orà. Després ja ells es van pels charters i directament, no? Però si algú va, té que parar en Alger, sí, i agafar un avió interior que baixen al Tinduf, al sud d'Algeria.
0: Mil gràcies per la visita, que vaya bé.
6: Molt bé, gràcies a tu, com sempre.
8: Hoy por hoy, del estiu. Sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico.

0: Mure, ses amigues del carrer de jugar a baló, de so, bueno, tants i tants records, no?, que venen l'1 de setembre, on començava la lliga també, perquè entonces no n'hi havia tres partits, i en agost, si no anaves a la Moleta a veure el campionat d'estiu, no veies futbol. I l'1 de setembre, pues, òbviament, comença l'escola, comença al final de setembre, o ja ara, al principi d'octubre, la universitat, el curs administratiu, el curs polític... El 1 de setembre hi ha que canviar el cotxe de costat en aquells carrers on no se pot aparcar els dos, ho dic perquè ja he vist el típic eslàlom de primer dia. I què li diu el 1 de setembre? I mira, Pere, no, això ho tindrem que fer un clàssic perquè acabem d'estrenar la programació, la nova temporada de la SER 2026-2027, però és que la programació d'estiu en juliol l'estrenàvem en Jorge García i avui estrenem l'ordinària també en ell. Això ho haurem d'institucionalitzar. Què li diu el 1 de setembre a Jorge García? Bon dia.
1: Molt bon dia, Vicent. Que romàntic m'has ficat el 1 de setembre, que, perquè molta gent està moltes voltes trista, no? Perquè l'últim diumenge d'agost o el 31 d'agost ha passat ja, l'hem deixat darrere, i el 1 de setembre a mi em porta il·lusió, no tan romàntic com tu ho acabes de dir, però sí, amb molta il·lusió i òbviament molt agraït i amb moltes ganes de començar-lo amb tu.
0: Fixa't que vales voler veure l'eclipse en una zona que t'agrada, rodejat de la teva gent, que sé jo, que aneu amunt i avall, i que això és xulo també, veus? Ahir no espereu a setembre per a recuperar aquestes emocions i les teniu al llarg de l'any. Heu pogut dir o no que quasi que ni el vas veure per menejar-te?
1: No el vaig veure. Vam anar a Cantàbria, que també era una de les zones d'Espanya on es veia de manera central. Tots els anys intento fer un viatge en els meus amics de tota la vida, que ens dona molta energia, que ens ajuda, no?, a retrobar-nos, i no el vam poder veure. Jo des d'ací, els meus companys de l'Ajuntament manant-me fotos, dient-me que havia sigut increïble, que havia sigut preciós, emocionant. A nosaltres se mos va fer de nit, se mos va fer de dia, i a sopar, perquè la veritat que van pillar molt de núvol i no van poder poder.
0: Bueno, pues tenim que anar deixant enrere un poc tot el que són les vivències de l'estiu, tot i que anirem barrejant alguna altra coses d'actualitat. Anem al que està per vindre encara. El que està per vindre demà serà el ple ordinari corresponent al mes d'agost, també institucionalitzant-se que el d'agost siguen els primers dies, en la primera setmana de setembre. Serà rapideta, a més que és el dia que està aquesta convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que la veritat no sé encara com està l'assumpte, però bueno, tot per a demà, dia 2 del ple, què me contes?
1: Sí, el ple d'agost el fem la primera setmana de setembre, sol ser un ple de gestió. En aquest cas sí que va una moció perquè... Com sabeu, l'últim ple es va fer la setmana després de l'incendi. Vam decidir no debatir, no tindre que estar discutint al ple. Hi havia coses més importants i la moció va cara al ple que tenim demà. I parlarem, per desgràcia, de l'IBACE. Sabeu que nosaltres tenim com a prioritat els polígons industrials, les àrees industrials, tot el que té que veure en el desenvolupament de les nostres empreses, i no acabem d'entendre molt bé per què, però en aquest últim pressupost el Consell de Pérez Llorca, presidit per el PP i en la connivència de Vox, ens han retallat les subvencions que ja teníem otorgades per part de la Generalitat per als nostres empresaris, per als nostres polígons, i òbviament des de l'Ajuntament de la Vall anem a reclamar que no es poden deixar de costat als empresaris i a tot allò que ens fa més competitius dins dels nostres polígons industrials, i anem a presentar una moció per a que no acaben d'executar aquesta barbaritat que és llevamos diners que ja teníem concedits, perquè nosaltres ja tenim les empreses contratades, les obres ja estan fetes, està tot pràcticament acabat, i volen canviar les regles del joc a mitat partida. Per desgràcia, no és algo nou, i és algo que estem patint al llarg de tota la legislatura, una gestió nefasta per part del Partit Popular a la Generalitat Valenciana per a les nostres subvencions, i això és el que anem a dir demà al ple.
0: No sé si serà demà en el ple o no, o serà pront el tema, perquè m'ha vingut al pensament lo de l'àrea d'aparcament, d'estacionament dels camions, no? On hi haurà pront notícia,
1: sí,
0: al respecte.
1: Sí, això ho vam aprovar en el ple anterior, i ara ja en setembre el que anem a fer és l'adjudicació, perquè ara més, no? Exactament, tenim vora 60 peticions per al pàrquing de camions, tant de Bellcaire com de Mezquita, algo que estava molt reivindicat per

0: pels transportistes i per les empreses de, del nostre poble, una promesa electoral que van fer a les últimes eleccions, que hem anat treballant i hem anat construint per a poder complir i per a poder donar este servei a les nostres empreses, un èxit perquè s'han cobert vora el 75 o el 80% de les places que n'hi havien disponibles, que és més o menys el que nosaltres havíem calculat, i ara per a mitjà de setembre ja ho tenim tot preparat per a donar-los la benvinguda i que puguen començar a gastar un espai que se portava reivindicant no només una legislatura, molts i molts anys, però que una vegada més aquest govern demostra que fa que les coses passen, que siga una realitat, i en 15 dies, avui estem a dia 1, sí, en uns 14 dies ja ho tindrem tot adjudicat, i a més és una de les coses que me feia molta il·lusió, perquè continuem treballant de la mà de les empreses, continuem treballant de la mà de les EGMs, i que els nostres polígons estan millor que mai, crec que és algo indubtable, i que al final tinguem un espai competitiu, un espai net, un espai segur per a que les empreses i el treball del nostre poble continuen augmentant, crec que és un dels objectius que teníem que marcar.
1: Esta pregunta tu sí puc fer-te-la en el sentit de que estàs des del 2015. Per tant, quan arriba un any com el que serà el 2027, perquè t'ho dia perquè abans parlaves de promeses electorals i tal, no? Ara que parlem d'elecció. Quan entrem en l'any ese definitiu que ve buscant unes eleccions municipals, i tu que n'està ja han sigut tres voltes, no? Les que, uh-huh, les que hauràs passat per ahí. És diferent ja ser vertigen quan es comença aquesta tardor que saps que te durà sí o sí a un tancar una legislatura?
0: Sí, és un setembre bonico, que és el que tu també començaves a dient, és un setembre bonico perquè comença com l'últim curs polític, no? de la legislatura. Més que vertigen, jo a més que sempre he treballat molt bé baix pressió, crec que és una de les meues poquetes virtuts, el ser capaç de treballar baix pressió. Arriba un moment en el que has d'entendre que el que no hagis fet ja a 6, 7 o 9 mesos, no?, que queden d'eleccions, ja no ho vas a fer, el que no hagis preparat, l'Ajuntament és molt lento, i el que no hagis estat atent per a poder fer, ja no ho faràs. Però és que encarem les eleccions des del Partit Socialista, des de l'Ajuntament, amb moltíssima il·lusió, perquè és que ha sigut una legislatura realment espectacular a nivell d'inversions, a nivell de grans projectes, a nivell de continuar mantenint la normalitat, de continuar rebaixant l'atur al nostre poble, augmentant les oportunitats econòmiques, i arriba este curs, però l'encarem en il·lusió, perquè pensem que les eleccions estan ahí també per a avaluar el treball que s'ha fet, i nosaltres anem en els deures fets. Pense que no n'hi ha que tindre mai por a que la gent vote, sempre ha de ser un moment d'alegria i una festa per a la democràcia de la nostra ciutat, i pense que quan vas en el treball fet i quan has donat el millor de tu, els vots al final venen a soles. El que no hagis fet en estos anys, el que no s'hagi complit o la il·lusió que no hagis sigut capaç de traslladar, ja no te dona temps, i al final vas en el treball fet a les esquenes a presentar a la teua ciutat què vols per a la vall del futur. Ja no és només mirar el passat o el que s'ha fet o el que no s'ha fet, sinó plantejar el projecte de ciutat. Què vols tindre en els pròxims anys, i jo ho encaré amb moltíssima il·lusió.
1: Ara preguntar-te si tot això val tan bé, si s'està en l'oposició, però clar, entenc que no m'ho pots contestar, perquè tu en aquesta tessitura no t'has trobat.
0: Per sort, no he estat mai en l'oposició. Jo entenc que també deuria ser algo il·lusionant per part de l'oposició, però la veritat és que sí, no mos topetem enfront d'una oposició constructiva, no estem davant d'una oposició que estiga plantejant una alternativa de ciutat, no tenim una oposició que estiga plantejant projectes estratègics que veges de futur cara a la vall, i que al final presentar-te a unes eleccions amb l'única intenció de criticar, quan l'única intenció de fer demagògia dels temes que tens que treballar, pense que no és la manera adequada de presentar-te per a governar una ciutat. Però bé, això és la seva tasca, la nostra al govern és totalment diferent, tots som necessaris, n'hi ha que recordar que tots som necessaris, i que l'oposició també representa a una part de la ciutat, però veig una manca de projecte, veig una manca de lideratge, i veig una falta de ciutat per al futur que ens obliga, als que estem en el govern, encara a encarar aquestes eleccions amb més il·lusió si cap.
1: Ara te preguntaré de seguida per lo que anunciàveu ahir i el que també ens comentaves a principi de setmana. Però primer, Jorge, del Jorge García del 2015 al d'ara, torne a ubicar-te en la data de l'1 de setembre i de l'imminent començament de la tardor. Que sempre parlant en la vessant política, que és la que ens interessa. Quins són els principals canvis que tu t'has vist a tu mateix, repetís, com a això, no? com a gestor polític, com a regidor?
0: Al final, igual que en la vida, no? Igual que qualsevol professional en el seu sector o en allò que te dediques durant molt de temps, guanyes maduresa, guanyes tranquil·litat, eres un poquet més impermeable a les persones que només fan que criticar, perquè te dones compte que n'hi ha molta gent que faces el que faces. En Espanya, per sort o per desgràcia, n'hi ha molt de hooligan, és com el futbol, és com el Barça i el Madrid per algunes coses, i saps que n'hi ha gent que mai te apoyarà, encara que ho facis pràcticament perfecte. Però al final és la maduresa, no? De prendre les decisions en gelat, de saber mirar cara al futur, perquè al principi moltes voltes era fer més d'acabar cases, no? De voler acabar-lo tot, de voler fer esto, de voler impulsar-lo tot en una setmana. Ara veus que l'estratègia, no? Que la mirada llarga, les llums llargues, no? Que moltes vegades diu Tània, és el més important, sin prisa però sin pausa. I pense que el que sí que he mantingut intacte és la il·lusió. Com sabeu, jo estic enamorat del meu poble i aquesta oportunitat és una de les sorts i un dels orgulls de la meva vida, però pense que mantenint la mateixa il·lusió, inclús més ganes, perquè encara eres més responsable. I he d'admetre que, a més, aquest estiu feia la reflexió de lo agraït i del ser conscient de la sort que tinc d'estar rodejat d'un equip increïble per part de la política, que són els meus companys de govern, que són els meus companys de partit, el meu grup municipal al llarg d'aquestes legislatures, però també, per sort, fa tres legislatures que sóc el regidor de ADL. Tot el món que me coneix i que sap com treballa saben que estic orgullosíssim i amb el pit sempre preparat, perquè ser el regidor d'ADL d'un equip de funcionaris tan sumament eficients, tan intel·ligents i tan compromesos en la seva ciutat ha sigut una de les majors sorts que he tingut jo mai en política. I aquesta setmana tancàvem un taller d'ocupació que no ha sigut ni en premsa pràcticament, perquè no ho havíem traslladat, ha sigut en agost, i en el meu discurs de cloenda es donava les gràcies perquè ser el regidor d'un equip de persones tan competent és un dels majors orgulls que he tingut i dels que sóc conscient. Crec que ha tingut moltíssima sort en l'equip tècnic que puc portar endavant, òbviament en els meus companys i en la millor alcaldessa possible que ha tingut esta ciutat mai, i és un dels canvis que tinc des de l'any 2015, el ser conscient d'esta sort.
1: Parlaves que eres una enamorada del teu poble, però si ese poble ha anat canviant i ese poble ha anat incorporant coses, com per exemple la fàbrica de la llum, el poblat, les coves renovades, el kayak i, des del passat cap de setmana, el parc aquàtic.
0: El parc aquàtic, sí, ha sigut un estiu. Parlava de la legislatura, però és que aquest estiu, en la inauguració de la fàbrica de la llum, que és meravellosa, espero que estigueu aprofitant per anar a veure'l. Vos recordo que tot el mes de setembre estarà obert a partir de les 11 del matí fins les 2 i també per la vesprada. Vos anime a tots anar a veure el que hem preparat, o el poblat Iber, no? En el que hem invertit vora 2,5 milions d'euros en fons europeus. He tingut la sort, no?, de poder coliderar en Javier Ferreres, en Vicent Pitarch i, òbviament, en l'alcaldessa, aquest tipus de projectes. Però el parc aquàtic, més si cap, ha sigut un dels projectes que més ens ha costat en temps, en diners, en dificultat, perquè vam heretar una situació molt complicada de la piscina, que no vaig a repetir. Tot el món sabia que estava trencat, que perdia aigua.
1: Lo del pou sense fondo se li ajustava.
0: Exactament, era un pou sense fondo literal. Entonces, no vaig a repetir lo que la gent ja sap que va fer el Partit Popular en esta piscina. I no vaig enganyar-te, perquè ha sigut una llàstima tindre que obrir tan tard per les condicions de l'empresa. Dir lo contrari seria ser cínic o seria mentir, i no ho vaig a fer així, i menys en tu. Ojalà haguem pogut obrir com estava previst en el mes de juliol, però encara així, lo d'este cap de setmana ha sigut il·lusionant i ha sigut espectacular. Tant la jornada de Portes Obertes, en el que tu i jo vam poder coincidir, i vas veure centenars de persones que van voler vindre a apropar-se a veure la nova instal·lació.
1: Jo no m'esperava això, eh?
0: No, però ni tu, ni moltíssima gent de la que va vindre, o este cap de setmana que hem tingut que penjar el cartell de tot venut. Això són més de 1.000 persones, tant dissabte com més de 1.000 persones el diumenge. Mentre faig a bon temps, pense que, i hasta el dia 9 més o menys que entren els xiquets al col·le, pense que la gent el pot gaudir, que pot anar i refrescar-se en una instal·lació que ha quedat espectacular, perquè a més moltes piscines del voltant han tancat ja, encara que fa molta calor, estem tenint mitges de 30 graus, i des d'ací només puc donar l'enhorabona a tot el Consell d'Emsevall, a tot l'equip de Coves de Sant Josep i de l'empresa pública, a la meva alcaldessa, al meu company Javier Ferreres, perquè sé lo que han patit perquè això poguera veure la llum. I en el moment en el que estàvem acabant-lo, que ja sabíem que teníem tots els permisos, que ja estava tot acabat, i estaves debatint, no?, de si a obrir, si no a obrir, estava clar que n'hi havia que obrir-lo. Encara que fora pa 2 setmanes, pa 20 dies, que la gent el poguera veure, que poguera opinar, que poguerem veure què està faltant pa poder millorar-lo pa la temporada que ve, i que la gent sàpiga la instal·lació que n'hi ha cara a aquestes últimes setmanes de l'estiu com per a l'any que ve. Pense que serà un abans i un després per a la ciutat. El diumenge mateix n'hi havia gent de l'Alcora, gent de Teruel, gent de moltíssims puestos que estaven esperant a que l'obrirem per vindre, i òbviament ple de famílies balleres en els seus nanos, han anat les meues nebodes, han anat molt claro, és que ha sigut espectacular, i estava fent molt bon temps, i crec que les instal·lacions parlen per si soles, i des d'ací un aplaudiment i un agraïment als meus companys. Sé lo difícil que és portar l'empresa pública de primera mà, sé lo difícil que és portar un projecte d'aquestes característiques, i crec que estem tots molt contents.
1: De voltes, Jorge, n'hi ha indicadors que jo no sé, n'hi ha qui li fa més cas, n'hi ha qui li fa menys, però bueno, són indicadors en definitiva. Quan tu escoltes a la gent ara que diuen, no?, d'este parc aquàtic, bueno, pues sí que de vegades en quan se podia escoltar lo de ui, del pàrquing està una miqueta lluny, bueno, i això que valdrà, quin serà el preu final, o també i l'horari serà bo. Però com veus, les tres qüestions cap d'elles qüestionava lo que van veure. Lo que van veure jo crec que va ser una sorpresa general de tot el món. Lo que són les instal·lacions en si són una passada. Dir sí. Altra cosa seria mentir.
0: Sí, va ser una sorpresa majúscula per molta gent. A més, quan entres...
1: I perdona,
0: sí.
1: És molt més gran quan estàs allí que quan vas per la carretera de Alfondeguilla. Sembla més xocotet.
0: No, res que veure. A més, és que com està partit en dos espais, el dels nanos i després tens el dels majors en totes les tombones, la gent quan pujava les primeres escaletes diuen, ostres,
1: això... 16 escalons dient, que s'ha comptat.
0: Exacte. I al cap i a la fi també, tant la distància del pàrquing com aquestes condicions, n'hi ha que recordar que és un parc aquàtic, una piscina, que està col·locat en un espai natural espectacular. Jo no recordo cap espai o cap piscina que estiga rodejada de muntanyes, en l'ermita, la Sagrada Família al fondo, en el poblat Tíber, al costat de les coves.
1: Està rodejada de natura.
0: Té una ubicació privilegiada, jo crec que és impressionant. Les instal·lacions han quedat enormes, els vestuaris, els banys, se pot passar per allí, totalment accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, que s'ha treballat en Afaniat, s'ha treballat en Cocenfe, i crec que ha sigut un projecte amb molta ànima. I torno a repetir, per a ser sincer, que és que l'única llàstima és no haver-lo pogut obrir un poc abans per les condicions de l'empresa, que més haguem pogut nosaltres, però crec que el que els ballers ho hagin pogut gaudir al llarg d'aquestes setmanes i que l'hagin vist de primera mà ha sigut un èxit absolut.
1: Parlem de coses que heu presentat esta mateixa setmana, que són actualitat també, Jorge, sense anar més lluny. Ahir mateixa anunciàveu, no?, lo de s'amplien els serveis de reciclatge amb la posada en marxa d'aquest ecoparc mòbil, així a la Vall d'Uixó.
0: Sí, a més ho presentava en el meu company Fernando Darós, company i soci de govern des de l'any 2015, també, que per sort sempre hem pogut treballar de manera conjunta. Sabeu que a mi col·laborar sempre m'agrada moltíssim. Ell és el regidor de serveis urbans, que inclou la replegada de residus. Jo també sóc el representant en el Consorci de Residus per part de la Vall d'Uixó, i ahir presentant una millora més. Ja no és només la informació respecte a la targeta verda, que vos recorde, no?, que anant a l'ecoparc de Bellcaire, donant la teua referència catastral, portes una factura de la llum o una factura de l'aigua i prou, te fan la targeta en la que pots descomptar-te hasta 47 euros de l'impost anual, no?, el que recauda la Diputació per al Consorci. I a més, també vam informar de que a partir d'esta setmana, comencem el diumenge, diumenges i dimecres alterns, n'hi haurà un ecoparc mòbil a l'estació d'autobusos perquè la gent no tinga que baixar fins al polígon Belcaire, sinó que és un espai molt accessible en el cotxe per a poder deixar els trastos i tal. Però jo, sobretot ahir, i ho vaig fer en la roda de premsa, no sé si te van passar el tall, volia recordar el telèfon perquè t'arrepleguen els trastos a casa. Com molts sabeu, jo visc al carrer Benigafull des de fa uns anys. El cantó de ma casa totes les setmanes se desperta en trastos al costat del contenedor. Ja és un sofà, o és un moble, o és un matalàs, o és un trasto, que jo és alçar-me pel matí a l'essa del matí a treure la gossa i entre en còlera, perquè és algo que no puc entendre. Perquè tenim un servei en el que tu toques per telèfon i van a ta casa a replegar tes trastos. No puc entendre les ganes dels veïns sense responsabilitat que els agrada tindre el poble més brut de lo que tocaria. I vaig aprofitar per recordar-lo, que sí, sí, sí. No només tenim l'ecoparc de Belcaire, tenim un ecoparc mòbil, diumenges i dimecres alterns, a la parada d'autobusos, i un telèfon que van a replegar el trasto a la porta de ta casa. No hi ha ningú tipus de sentit ni ningú tipus de necessitat de ficar trastos als contenedors, perquè a més el camió que ve de la basura no el pot arreplegar. No el pot, n'hi ha vegades que se tira dos dies ahí, perquè dos o tres, fins que pot vindre el camió que ho arreplega, perquè en el camió que arreplega la basura normal no se pot emportar un sofà. I és algo que no acabo d'entendre, algo que me fica de molt mala llet, i són unes ganes de tindre el teu carrer i el teu poble brut de manera totalment gratuïta.
1: El telèfon és el 964-690247. Només n'hi ha que cridar, concertar, dir: ara és així de senzill, és així de fàcil. I ja no sé si és que no ho saben o no volen saber.
0: És una meravella, és un servei espectacular que ja avui eren en Mundo Pobles.
1: I després l'altre, pues home, no és presentar un parc aquàtic, això se ven a soles, i no és, però anem a acabar conforme arrencàvem. Que també m'agrada la part romàntica ixa de lo dels cementaris, sí. De veure els curiosos, de que no siga ixa instal·lació que tenien, ara ja no, però antigament els pobles allà, a les afores, i descuidar, que total era pel que era, pues no. El cementari de la Vall més millores, en això tancarem. Era una de les coses que també donàveu a conèixer esta setmana, Jorge.
0: Pues mira, un dels exemples de lo que parlàvem, vaig a lligar-ho en lo del principi, no?, i en lo de les eleccions, perquè no és que vinguin eleccions i ara comencem a fer nichos o comencem a arreglar-lo. Pense que el cementari és un dels exemples de la política responsable que ha fet aquest ajuntament, perquè des de l'any 2023, o almenys jo puc parlar des de que sóc el regidor de Sanitat, jo herete un gran treball de PACA, de Francesca Bartolomé, però amb la intenció, òbviament, de millorar-lo, i any a any hem anat invertint, hem anat netejant-lo, hem pintat l'entrada, hem pintat l'edifici antic, s'han construït nichos tots els anys per anar en nichos de sobra, s'ha millorat la jardineria, s'ha millorat l'estat general del cementeri. Només n'hi ha que parlar, a mi la gent me para per dir-me moltes voltes de lo contenta que està del cementeri, que moltes voltes és una regidoria o és una obligació oblidada, com tu estaves dient, a les afores, en molts puestos, però n'hi ha que recordar que n'hi ha moltes famílies que van a veure els seus sers estimats, que visiten un espai que té que ser tranquil, que té que ser amable, que té que ser bonic i de respecte pa la gent, i inclús en l'oposició, perquè a més en un morrar Hermino Serra una volta va dir que jo ja estava defenestrat, que m'havien donat, que jo ara era el regidor del cementeri, com dient-ho, algo despectiu. Al revés, per mi és un orgull, perquè a més és una regidoria que vaig demanar, continua sent tinent d'alcalde, continua sent el portaveu del Partit Socialista i continua sent el regidor de promoció econòmica, que ha sigut el major orgull de la meva vida, i també, amb molt d'orgull, el regidor del cementeri. Amb aquesta construcció dels nichos i amb també lo que no heu vist, que és una neteja que hem fet darrere.
1: Vull que ho contes.
0: Sí, és molt fàcil. Nosaltres teníem...
1: Allà estava l'osari,
0: teníem,
1: no?
0: Sí, en estar l'osari n'hi havia un espai al costat que no tenia cap tipus d'accés, només teníem una porteta, uh-huh. Que al llarg de les dècades s'anava omplint d'escombros, de papereres, sí, sí. Trencaes, de lo que no se podia tindre dins del cementeri se ficava ahí dins. Parlem de que n'hi havia tonellaes de fem. Parle de tonellaes. he pogut fer un accés per darrere, hem ficat una porta gegant de ferro, l'hem netejat sencer, i els contenedors que la gent veia antes dins del cementeri ara van a este espai. Nosaltres, els operaris, ara tiraran totes les restes que n'hi ha que tirar del dia a dia allí darrere. El camió de la replegada ve per darrere, no té que entrar dins del cementeri, i aixina guanyem espai, guanyem neteja, guanyem imatge i aprofitem un espai que estava perdut. Aquesta inversió en total, entre col·locar la porta i fer la neteja, han sigut vora 18 o 20 mil euros, que poden parecer poquets diners, però per mi són una quantitat de diners importants a l'hora de fer una millora d'aquest tipus, i guanyem en tots els sentits. Parle sobre la manera de fer el cementeri cada dia millor. Ara encarem en dos mesos, en pràcticament dos mesos, encarem tots els anys, que sabeu que van milers de persones al cementeri, i pense que hem aconseguit al llarg de la legislatura fer una millora notable. L'any passat van comprar vora 40 escales noves per a que la gent pugui pujar en total seguretat, i he d'admetre que estic realment content de l'equip de gent que tinc allí i de com la gent està reaccionant al treball continu que s'està fent.
1: La última. No vull que me facis la previsió de si a final de legislatura, però sí la si a final d'any, en el darrer quatrimestre de l'any en el que hem entrat, i en això tanquem. Jorge García.
0: Pues comença l'última temporada de l'any molt il·lusionant. En uns dies veurem el Rosario Pérez acabat, que pense que és un dels projectes més magnífics que tindrem al llarg de les últimes dècades, una reivindicació històrica pel barri més gran del poble, que és el Carbonaire. Ahir mateix passava per les obres del poliesportiu, que també estan en marxa. Tot el treball, no?, que s'està fent en aquest sentit, junt amb la fàbrica de llum, amb el poblat, amb el parc aquàtic, amb el pla d'asfaltat, amb tots els treballs que s'estan fent al nostre municipi, i encarant l'últim any de la legislatura amb més ganes que mai, i amb ganes de que la ciutat de la Vall, no?, torni a parlar, a dir-nos si ens dona la seva confiança, perquè tenim projecte per a rato, i ja estem pensant en la Vall del 2030 amb moltíssimes ganes.
1: Més gràcies per la visita. Dimarts.
2: Marta González Lobo.

0: 2 de la vesprada i 7 minuts, 29 graus de temperatura en la Vall d'Uixó. Continua nuvolat o molt nuvolat. La previsió és que al llarg de la vesprada la cosa millore o aclarisca, quisca més el sol. Però un inici també del mes de setembre marejat en lo meteorològic, el calor que no dona tregua, eh? No se fien de la nuvolositat i en el dia en què avui també s'ha tornat a parlar, l'actualitat portava a parlar a travolta de piscines. En este cas, de la piscina coberta, després del paró estival que se fa i que s'aprofita per a fer obres de millora de l'escàdora Conter. En el dia d'avui, l'alcaldessa de la ciutat, Tania Baños, i també el conseller delegat de MCBAE, Javier Ferreres. L'Ajuntament invertís 63.000 euros en millores en la piscina coberta, amb coses, per exemple, com un nou bany de vapor i un espai de socorrisme.
1: Després de la parada tècnica que cada any fem en agost i que aprofitem per fer les millores que són impossibles de fer durant durant el període on s'està fent activitat dins de la piscina. Durant un any, les dues millores que ja vam anunciar que teníem previstes de fer era una inversió de 39.000 euros per a la reinstal·lació, no?, d'un bany de vapor, però esta vegada sí en les condicions que toca, i a més un despatx per als socorristes també en les condicions que requereix per a poder treballar en instal·lació ventilada, en aire condicionat, i on si alguna persona té alguna emergència pot estar atesa dins d'aquest despatx de manera més privada, i per tant, pues, bueno, al final és millor les condicions tant laborals com sobretot les condicions de la instal·lació per a les persones que venen a gaudir d'ella. A més, s'ha fet una altra millora que no se veu des de fora, però és que en el sistema de filtratge de l'aigua s'ha substituït el filtro que abans anava en arena, s'ha buidat i s'arena, ha sigut una tasca que han tingut que haver cubes per a poder treballar durant, com dic, este mes d'agost han hagut cubes treballant per a poder traure i s'arena, i s'ha substituït per un material més modern que és el vidre.
0: Per la alcaldessa tenia banyos del bon moment de l'empresa amb Sevall.
2: Inclús una empresa que té capacitat ara mateix de fer inversions, i hem passat d'una empresa que estava en una situació molt dolenta a una empresa que ara mateix, pues, acaba de fer la major inversió que durant aquesta legislatura farem en recursos propis a la ciutat de la Vall, no? Com és el parc aquàtic d'Aquacoves a Sant Josep. Així que bueno, gràcies a aquest bon funcionament de l'empresa, pues, també han canviat algunes dinàmiques dels serveis públics que porten directament des de MCBAE, com puga ser, per exemple, esta piscina coberta. I fruit d'això són les inversions que acaba d'anomenar el regidor, que som l'enveja de la província, que som l'enveja de tots els pobles que ja estan tancant les seues piscines i que, per tant, pues, tenen en la Vall, també els veïns de la comarca, un lloc on vindre durant els propers dies. No hi ha data de tancament, que també molta gent ens ho està preguntant. De moment anem a continuar oberts fins que l'horatge ens acompanye, i mentre l'horatge ens ho permetisca, la instal·lació va estar oberta i, per tant, no hi ha una data de tancament, sinó que està oberta per a que la puguem disfrutar i que puguem fer la nostra. Així que, bueno, demostra, com dic, no?, el bon estat de l'empresa municipal, que té capacitat d'invertir i capacitat de que la Vall mire al futur.
0: I al marge de la piscina anem a seguir parlant d'aigua, però en aquest cas d'aigua salada, l'aigua de la mar, perquè el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicent Martínez Mus, ha estat avui en Moncofa i s'ha reunit amb veïns afectats per les delimitacions i ha donat la benvinguda a una nova associació, Federació Mar Nostra. Diu Martínez Mus que cal fer una defensa, una resposta conjunta enfront de la regressió litoral.
3: El moviment social que es genera alrededor d'una mala aplicació de la llei estatal de costes és una problemàtica que ja és antiga, i avui és també un plaer veure que continuen naixent moviments. Este moviment de la mar que ha nascut aquestes 16 associacions, aquesta federació, és fonamental i no mereix altra cosa que el respaldo de la Generalitat. Per això estem ací, a escoltar les seues inquietuds, a escoltar quines són els camins que volen seguir i a sumar-nos a aquesta iniciativa per protegir cases com la que avui m'ho han ensenyat. És una casa de tipologia tradicional, és més paregut a això, a la història de la Comunitat Valenciana, que qualsevol de les altres coses que estem acostumats a veure en nuclis turístics més importants. Això és valor etnològic, això és cultura i és història de la Comunitat Valenciana, i això s'ha de protegir. És el que volem, és el que volen també les associacions, i a més de protegir la nostra costa en les obres de regeneració que estan pendents, que ne són tantes al llarg del nostre litoral, en tota aquesta zona, entre Castellet i Sagunto, són més de 28 obres que estan pendents d'executar. Això fa perdre playa i fa ficar en risc construccions com aquestes.
0: Pues el missatge que l'alcalde de Moncofa, Vences a los Valls, donava també a esta nova associació és el següent.
4: Pues la Federació de Pobles de Costa de Defensa del Litoral tenia en compte que són tots els compresos entre Sagunt i el port de Sagunt i el port de Castelló, pues dir que molt d'ànim, que nosaltres estem per recolzar les seves reivindicacions i que, ho he dit abans, he dit que tenen que ser els veïns els que defenguen el que ells creuen que és just, i tenen que demanar a les administracions que responguin a les seves reivindicacions, que no se deuen de deixar en les mans de les administracions, sinó que deuen d'impulsar el que ells creuen que és de justícia per a que siga, pues, una realitat.
0: Moncofa, que està celebrant la desena edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i la paella. Uns restaurants que cada volta estan oberts més dies a l'any.
4: Amb un èxit de participació, 18 restaurants del poble i de la mar, en els quals, pues, se pot degustar el plat típic valencià, que és, pues, l'arròs i la paella. I la veritat, pues, molt content d'aquest èxit de participació, i molt content de, també, pues, d'aquest sector de la restauració, i orgullosos. Contents i orgullosos d'aquest sector de la restauració, que és un referent en el nostre poble, i obert també, pues, recordem, pues, 365 dies a l'any. No és una qüestió de l'estiu, no és una qüestió de setembre, sinó que tenim un sector potentíssim.
0: Moncofa, que demà donarà suport a aquesta convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, concentració en favor de Ceuta.
4: També, pues, el demanar, pues, que totes les mesures, pues, necessàries per ajudar, pues, als veïns de Ceuta i també per a solucionar aquesta situació.
0: I el portaveu dels populars en l'Ajuntament de la Vall, Hermínia Serra, també parla d'aquesta concentració de demà.
5: I per aquest motiu, nosaltres la setmana passada també le remitimos un escrito a la alcaldesa de nuestra ciudad, a la señora Baños, para que, además de esa convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias, también fuera nuestro ayuntamiento el que convocara conjuntamente esa concentración, ¿no? A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de la alcaldesa. Es algo que lamentamos profundamente, porque esto no va de colores políticos, esto no va de partidos políticos, sino de que la gente pueda mostrar su apoyo a Ceuta y a los ceutís, porque Ceuta no deja de ser una ciudad española y, por tanto, lo que ocurre en Ceuta también le preocupa a todo el conjunto de España. Como decía, la alcaldesa no nos ha contestado a ese escrito, pero tampoco ha convocado ningún tipo de concentración ni de acto pues para sumarse a esas muestras de apoyo que está recibiendo la ciudad autónoma de Ceuta, ¿no? A las 8 de la tarde estaremos en las puertas del Palau de Vivel, porque nuestra ciudad, La Valle, es una ciudad solidaria. Lo hemos demostrado muchas veces, pero también lo han demostrado con nosotros en las últimas semanas, con ese devastador incendio que tuvimos.
6: En Caixa La Vall Moncofa ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
7: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
8: Ahora en Ziman, vestidos infantiles y para bebé, 2 por 6 euros. Y camisetas básicas para mujer y para hombre, 2 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
9: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I demà, abans d'aquesta concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el que n'haurà serà ple ordinari en l'Ajuntament de la Vall. El mes de setembre ne tindrà dos, com ja ve sent un clàssic en els darrers anys. Dos perquè en els primers dies de setembre se celebra el ple corresponent a agost, i dos perquè el segon tindrà lloc el darrer dia de mes, el dimecres, dia 30. Aquest serà el corresponent a setembre. El de demà avui parlàvem amb Jorge García, el regidor socialista, i ens contava aquesta moció que s'hi anirà, que no se va voler dur en el de juliol per tot el tema de l'incendi, però que sí, finalment, demà se porta.
9: I parlarem, per desgràcia, de l'IBACE. Sabeu que nosaltres tenim com a prioritat els polígons industrials, les àrees industrials, tot el que té que veure en el desenvolupament de les nostres empreses, i no acabem d'entendre molt bé per què, però en aquest últim pressupost el Consell de Pérez Llorca, presidit per el PP i en la connivència de Vox, ens han retallat les subvencions que ja teníem otorgades per part de la Generalitat per als nostres empresaris, per als nostres polígons, i òbviament des de l'Ajuntament de la Vall anem a reclamar que no es poden deixar de costat als empresaris i a tot allò que ens fa més competitius dins dels nostres polígons industrials, i anem a presentar una moció per a que no acaben d'executar aquesta barbaritat que és llevamos diners que ja teníem concedits, perquè nosaltres ja tenim les empreses contratades, les obres ja estan fetes, està tot pràcticament acabat, i volen canviar les regles del joc a meitat partida. Per desgràcia, no és algo nou, i és algo que estem patint al llarg de tota la legislatura.
0: García parlava d'una persona en tenici de curs polític i de coses que n'hi ha per davant en la Vall en este quatrimestre.
9: En uns dies veurem el Rosario Pérez acabat, que pense que és un dels projectes més magnífics que tindrem al llarg de les últimes dècades, una reivindicació històrica pel barri més gran del poble, que és el Carbonaire. Passava per les obres del poliesportiu, que també estan en marxa. Tot el treball, no?, que s'està fent en este sentit, junt amb la Fàbrica de Llum, amb el Poblat, amb el Parc Aquàtic, amb el Pla d'Asfaltat, amb tots els treballs que s'estan fent al nostre municipi.
0: Abraços de Guàrdia en Nules, Encarnació, Rambla, Diagonal 4, i en la Vall, Maria Teresa Quintanilla, agricultor de Neu.